Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: Des dels nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Si coneixes Estam i està altra.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tubo gran al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: A contracorriente. La, la, la, la.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar. Persiguiendo.
4: El color ya tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: coneixes Stam. I està el tram.
1: Si m'enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

La perdida, el donem el bon dia, la benvinguda a este despertador d'avui en la sintonia de Blue Radio. El parla que t'acompanya, el Tomi Juan Termo, des d'ara i fins a les 9, així al 90.2 de la FM i a través de la web blueradiofm.es. Allà on vagis, allà on estigues.

0: no està ja malament aquesta col·laboració de Pitbull i The Weeknd en el Sunset Boulevard. Vam cantar, cantar més que feina. Hoy va ser el dia i superestrella, on de flor amb Wood Floren. Són 25 minuts que passen de les almatistes en la sintonia de Blue Radio. Serà el Despertador Blue. Qui el parla, qui t'acompanya, el Tommy Fantermo, hasta les 9.
1: Música, entrevistas, noticias y los mejores consejos.
2: Piensa en Azul, Blue Radio Chella. En el 90.2 y en www.bluradiofm.com.

0: súper contents perquè és que siguem de l'Aire Martínez. Estem súper contents. En companyia d'Abraham Mateo, Tonto por ti. Antes la Victoria Marlena i la música de Hard, de Warning.
1: Bon dia.
0: Ja en un minutet, apleguem a Les 8, Alok, Illenium, To The Moon.

que passen de les 9 del matí d'aquest dimarts, 23 de juny de 2026. Bueno, pues 23 de juny significa que aquesta és la nit de Sant Joan, la nit del Roc. Nos ho parlarem al llarg del matí, eh? Recordarem quins rituals màgics tenim que fer per a traure la sort. Però ara obrim 100% Radio Fórmula i ho fem com sempre en companyia de G-Sport. Prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Les tenim a Xàtiva, a la carretera de CIMAT 14 i a la web gsport.es. Si practiques ciclisme, running, trail, triatlón, alia't amb G-Sport. Ja veuràs que còmode que estàs. Agafem la premsa musical i anem a posar-nos al dia fins les 10. De moment esperem en la primera pàgina i ahir s'espera l'efemèride. Ahir es conten que tal dia com avui, però de 1995, va néixer Dana Paola Rivera Mongia. Bueno, pues la coneguem simplement com a Dana o Dana Paola. Ella és cantant, compositora, actriu. La seva música embarca gèneres del pop, dance pop i també el reggaeton. Al llarg de la seva carrera ha experimentat diversos sons, mantinguent sempre un enfoque entre les lletres que reflexen empoderament femení, amor i experiències personals. Al llarg de la seva carrera ha llançat 7 àlbums d'estudi. I això que és molt jove, complís 31 anys. Bueno, pues álbums com Chiquita pero picosa, Dana Paola, 7, Cao o Océano. Dir-vos que nosaltres la vam conèixer gràcies a que va participar en la sèrie emitida per Netflix, Élite. Bueno, pues ella era la mala, ¿eh? Es vam enamorar del seu personatge, de Lucrecia Montesinos. I després, bueno, pues la vam veure com a cantant i ens va agradar encara més. Bueno, pues tenim per ací preparat un dels seus èxits, com és el Sodio. Avui comencem amb Dana Paola perquè és el seu aniversari. Acompanyem-vos, Jessica Mesa, que vagi molt bé el dia.

Al golpito el superèxit de Quevedo amb les xiques de Nueva Línia. Ara te parle d'Ariana Grande. Ja coneixíem que el pròxim 31 de juliol anava a publicar el seu octau àlbum d'estudi. El titularà Petal. Bueno, pues ara ens conta ja tots els detalls que faltaven. El álbum ha estat coescrit i produït junt a Max Martin i Ilias Salmaced, el mateix productor amb el qual ja va treballar en Eternal Sun.

0: La portada reforça esta mateixa idea, ja que és una fotografia en blanc i negre en la que ella apareix amb el cabell, bueno, pues així com si estiguera pegant-li l'aire. La temàtica de l'àlbum se centra en romper con todos los vínculos negativos, ya sean mis propios monstruos en mi propia cabeza, voces externas o cosas que ya no me sirven, es el que comenta la cantante. Petal també serà el primer àlbum que Ariana Grande llance baix el seu propi sello discogràfic, Baby Doll, que li otorga, per tant, la propietat dels masters de la seva nova música. Algo que, bueno, pues, va ser Taylor Swift qui va fer que els artistes pensaren que si no valia la pena invertir un poc en la seva música i que després ningú s'aprofitarà d'ells. Bueno, pues Ariana Grande pareix que seguís este consell i així és, eh? Ella s'encarrega de tota la producció. El àlbum, bueno, pues estarà format per 13 temes. Títols com Kiss Me, Petal, Stay, Freak o Well, Big Feelings, Nowhere, Nobody, o el que ja ens ha presentat el primer tema, Hey Dad, I Met, You Love Me. Bueno, pues què tal si es quedem amb ell? I el pròxim 31 de juliol, la resta del disco, Petal.
1: Matins de Blue Radio.

amb la previsió de l'oratge. La coneguem a través de la web oratgenet.com. Avui ens conten intensa i persistent. Comencem el dia atents al color dels avisos meteorològics, perquè tenim per davant un dia calcat al d'ahir. En poques zones se van a lliurar avui de patir calor extrema i persistent, perquè el pitjor no és que les temperatures pugen molt, el problema és que no baixen per la nit. A la major part dels observatoris la nit ha sigut més calorosa que la d'ahir, i al centre del dia les temperatures arriben als valors que, dir-vos, superaran els valors tan alts d'ahir. Avui sí que és de veres que anem a tocar ja els 40 graus, eh? Avui EMET ens ha posat a les comarques centrals un avís groc per altes temperatures. Tant dijous com divendres, dia rere dia, les temperatures pujaran un poc menys i la calor pareix que a partir de dijous se farà un poc més suportable. Però no penseu que va refrescar. El que passa és que avui i demà va fer tanta calor que el dijous agrairem que baixen un parell de graus. Però així i tot, si avui fregarem ja els 40 graus, demà en tindrem 36 i dijous 34. El pitjor, com hem dit al principi, no és que les màximes siguin altes, que molesta molt. El pitjor és que les mínimes no van a baixar

Davant de la primera ona de calor del estiu 2026. Alcancem les 10 en qüestió de segons. Ens preparem per a fer el canvi d'hora? Continuem informant-nos en seguida, perquè ja sabeu que a cada hora en punt en els matins de Blue Radio apleguen els informatius amb Ricardo Schaffer i amb el patrocini de Con

Martínez. Ahí estaba sonando amb el seu álbum Històries de aquella niña. No, pues un álbum importantíssim en els últims mesos, perquè és el primer que ella ha publicat com a solista, a banda ja de l'oreja de Van Gogh, desvinculant-se completament d'ells. Bueno, pues dins de l'àlbum este tema, que va ser el primer que ella va avançar.

ens ha servit per encetar 100% peticions. Estem obrint ja esta edició de dimarts, 23 de juny de 2026. És dimarts, però amb sabor a divendres, de veritat, perquè demà és festiu, eh? Demà, Sant Joan. Demà no estarem per ací. I esta nit, bueno, pues tenim l'excusa perfecta també per a eixir, eh? Perquè és la nit del ros, perquè n'hi ha qui

fins les 2, el matí és nostre, la sintonia de Blum. Que en qualsevol moment pots participar, eh? Aportant el teu tema, enviant una salutació, una bonica dedicatòria. Pots contactar ja a través del 678 60 53 30. 678 60 53 30.

Si es que Celine enseguida, ¿eh? Ahí estaba en el chiste de Lérica. ¿Quién me presta una guitarra? Tení per ese un missatge que ens demana un tema del record. Diu així: hola, bon dia, des d'ací, des del curro. M'agradaria que em posares la cançó de la frontera, la del límite. Va dedicada per a tu. I lo sabes. Un beset. Bueno, pues te la tinc per ací preparada. És la pròxima en sonar. Que vaja molt bé.

que forma part dels nostres 50 més actius importants. És tu, recuerdo, i ell és Maluma. Per a seu missatge diu, posa'm l'última de Maluma i la dediques per a la Sandro, per a tu i per a mi, de part de la reina del Sàhara. Bueno, pues que vaig a molt bé el dia per ahir. Reina, un beset.

Camela Inconfundible, és veritat, no cal ni que els presente. Camela sí que te presente la seva nova cançó, esta, Tu mirada. És un avanç del que vindrà en els pròxims mesos, perquè ja han anunciat un àlbum al que van a titular Titanicos. Bueno, pues sí, serà un guiño a la peli Titanic. I este altre tema, bueno, pues de Casabian, release de Prisar. Però Calvin Harris, que fa de les seues. Dos temes distints, però els dos importants pels

La nit de Wim. La nit de Sant Joan és una de les celebracions més populars i simbòliques de la Comunitat Valenciana. Se celebra la nit del 23 al 24, coincidint amb l'inici de l'estiu, i combina tradicions paganes relacionades amb el solstici de la festivitat de donar la benvinguda a l'estiu amb la festivitat cristiana de Sant Joan Bautista. Des de temps antics se considera esta una nit màgica, en la que el foc té poder purificador i també protector. Amb el temps, la tradició de ser pagana se va cristianitzar un poc, però ara torna a canviar, De ser cristiana s'està paganitzant una altra vegada. Una nit en la que se fan rituals ancestrals em relacionais sempre amb el foc i amb l'aigua. A València, milers de persones tenen la costum d'esta nit anar al riu o anar a la platja, però sobretot a les platges, On, se sol quedar amb els amics o amb la família i encendre una foguera. Això sí, teniu que tindre autorització, També se sol escoltar música i esperar a la mitjanit, que és quan se fa la màgia. A la mitjanit el que fa la majoria de gent és acostar-se a la mar i saltar 7 oles. Diuen que això et trau la bona sort i les bones energies. A part de botar aquestes 7 oles, també se sol botar la foguera, també en 7 ocasions. Això també et trau bona sort. I el que fa molta gent, aprofitant que té la foguera, és cremar preocupacions i també demanar desitjos. Cremar el que no vulguem i també escriure en un paper un desig i cremar-lo i alçar-lo a l'aire. Aquesta és una tradició molt antiga, que s'ha popularitzat molt en les últimes dècades. Jo me sé estos rituals, Són els més famosos i coneguts. Però si tu en coneixes algun altre i vols compartir-lo amb nosaltres, 678-60-5330. Ens ajudes a que esta nit siga encara més màgica. Esta nit, nit de Sant Joan, nit de foc i de mar.

0: Radio.
1: Són les 11 i mitja i cada dia a aquestes hores tenim cita amb els amics del Mirador del Passatge. Menjars per emportar. Tots els dies cuinem per a nosaltres. Ens fan amb molt de mimo i molt de carinyo el nostre dinar. Simplement cal que passem després i la repleguem. A Xàtiva, al carrer La Reina 48. Telèfon per a fer comanda 635-433-744. I cada dia damunt es porten un gran èxit.
2: Comidas para llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre.

0: Autèntic sabor casolà en menjars per emportar on t'espera el Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Deja fuera los complejos y báilate esto. En Blue Radio.

0: La mejor programación solo la encontrarás aquí. Blu Radio FM 90.2.
1: 3 minuts, només 3, si alcançarem les 12 del migdia. Acabem d'escoltar a Índia Martínez i a Melendi, si ella supiera. I ara Bebe Rexha amb Faithless, amb el New Religion, un tema importantíssim en la nostra llista. Alcancem el migdia.

Encounters, quants anys han passat de que això farà tot un número 1? No? Bueno, pues ja t'ho dic jo, 30, eh? Les Spice Girls han decidit commemorar el 30 aniversari del Wannabe amb un llançament col·leccionable en forma de Tiny Vinyl, un disc en miniatura i compatible amb la majoria de tocadiscos manuals. L'edició disponible de moment només en preventa està premsat en vinil transparent color cobalt i inclús el senzill original en la seva cara B, Bumper to Bumper. Publicat originalment en el 96, Wannabe, recordem, va encapçalar les llistes de 37 països i se convertia en el senzill més venut de la història d'un grup femení. El tema, composat per les seues integrants, junt a Richard Stannard i Mike Rober, va catapultar a la fama a Victoria Beckham, Melanie Brown, Melanie Griscoll, Emma Banton i Gary Halliwell a la primera línia del pop mundial. Pues convertint-se en tot un himne de la cultura pop. Este llançament commemora ara este 30 aniversari del Wannabe. I si estàs preguntant si estan preparant algo, bueno, pues Melanie sí, ja deixa clar que no n'hi ha ningun projecte a la vista. Simplement s'edita este vinil. Pues ens haver agradat a tots que la notícia vinguera acompanyada, bueno, pues d'algun concert o d'alguna cançó inèdita, d'alguna coseta de les Spice Girls, no, va veritat? Com que tenim així un poquet de morriña d'elles. Obrim nova hora de 100% peticions en esta edició de dimarts, però amb sabor de divendres, eh? Que és 23 de juny de 2020.

33 30. Si vols proposar-nos algun tema, te'l posem enseguida. Me demanera Chayanne, vaig a preparar-lo, val? Però abans, Paula Cups, Juan Magán i Funzo, junts i col·laborant en este Brindemos. Brindemos.

Jacobs és qui ha escrit esta Brindemos, quan Magan i Punta col·laboren amb la Rubia. I per així el missatge que ens proposava el tema de Chayanne. Diu, hola, així Hotel Dauder. M'agradaria que em posares la de Cuidarte el alma. I bon dimarts per a tots. Bueno, pues igualment, bon dimarts també per a tu.

porta quasi un mes per el nostre país de gira, eh? 10 concerts multitudinaris que ens ha oferit Bad Bunny. Ahí està un dels temes que no ha fallat en cap, el de Debí tirar més fotos. I tenim per al seu missatge nou. A veure què ens demana, a veure què ens conta. Hola, vull que me poses la nova de Nolasco i Andy, Deseo. La dedica a la reina del Sàhara, que ja està maleta, però que ja està en casa. Que tot ha eixit bé. Que se recupere pronter. I ànim i pronter ens vegem, de part de la Sant Roqueta. Bueno, pues per així te deixe la cançó.

soles en la nit del Ross, segurs que és per això. Ahí estava la banda de Nil Moliner, Me acuerdo de ti. Bueno, pues Nil Moliner i el seu superàlbum Nexo, que apenas té unes setmanes de vida i que no es cansem de recomanar-te al 100%. I per a seu missatge, demana Mariposa Traicionera dels Manà. És la que ja sana, però en una col·laboració molt especial.

Parches de Taburete han estrenado fa uns dies esta Carta Blanca. Es la noveta de Taburete. Compta també amb el seu corresponent videoclip, rodat, com no podia ser d'una altra manera, sobre una teulada. 15 minuts sobre la una. Bona vesprada a tots, matí passat i superat. Ja el tenim. Visitem la llista ara per poder escoltar això. Hey, wait tonight. Afrojack, Sia, David Guetta. Així intentant baixar un poc la temperatura. Que calor que tenim, a que sí? Seguida recordem i ser recomanacions per a intentar afrontar de la millor manera possible aquestes altes temperatures.

estem en alerta groga per altes temperatures. I des de l'Ajuntament de Xàtiva es recorda la importància de beure molta aigua, molts líquids. Això sí, que no tinguin ni alcohol ni cafeïna. N'hi ha que menjar fruta, verdura en abundància, utilitzar roba lleugera i de colors clars si pot ser. No oblidar-nos de la protecció solar si tenim que eixir i evitar les activitats en les hores de temperatures més altes. També es demanen d'atenció especial per als més menuts i per a les persones grans, eh? Sobretot si estan sols o malalts. Cal recordar-los que tenen que veure, que ells no tenen aquesta sensació de ser.

falta Eli Palacios. Ahí estaba un de los primeros temas que van con Acer de este, La Temperatura. Sasun Jacons está molt fresquet en el bar La Piscina de Novelde. Te puedes esperar algún refrigeri, quedarte a dinar o después te pases por la seva piscina. A més, recorda que este dissabte tenim concert amb la banda de Hatmen. Tenim entrevista més en uns minuts, eh? Avui tancarem el 100% peticions amb esta entrevista que no te puedes perdre. Serà sobre les 13:45 més o menys. Així que al 100% peticions li queda molt poquet.

0: de autobuses Chambitos, anem a conèixer ja la novetat del dia. Autobuses Chambitos, si esteu organitzant un viatge, podeu comptar plenament en ells.
1: Novedad, novedad.
0: Viatgem junts i de manera segura amb autobuses Chambitos. 696 930.

Colaborant amb Mai Estava l'èxit, Gabriela. Minuts i alcancem les dues. Bueno, pues moment de deixar per ací avui el temps del 100% peticions. Els últims minuts de programa d'avui per a l'entrevista. Vista de la que vos havia parlat abans. Pareu atenció, que vos anem a proposar el millor plan per este dissabte vesprada nit. Per la meva part, un plaer haver-vos acompanyat. Salutacions de Jessica Mesa. Recordeu, demà festiu, tornem el dijous.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: els nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Si coneixes Estam i està altra.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.